0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És la una i mitja. Els illencs han viatjat més aquest pont del Pilar que l'any passat, tot i l'encariment dels preus dels bitllets d'avió i dels allotjaments. És el que assegura Aviva, l'agrupació empresarial d'agències de viatges de les Balears. Enguany els residents han aprofitat que el festiu del Dia de la Hispanitat ha caigut en dilluns per fer escapades sobretot a Madrid o visitar alguna ciutat europea abans de dia 1 de novembre, quan es redueixen considerablement les connexions aèries. Amb aquesta notícia encetam el Ràdio Diari Migdia del cap de setmana d'avui. Avui és diumenge 11 d'octubre. Víctor Bejarano és el control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Tot d'un ampliem aquesta i altres notícies del dia. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui diumenge a les Illes Balears pugen les temperatures. Màximes de 26 graus a Palma i 25 graus a Mahó, a Eivissa i a Formentera. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. A la illa de Menorca no es descarten precipitacions febles. Bufa vent fluix de ponent. Demà dilluns, temps variable. Predominarà el cel molt ennuvolat i s'esperen ruixats. Podran ser localment forts a la illa de Menorca i al nord de Mallorca. Temperatures amb pocs canvis. Màximes de 27 graus a Eivissa, 26 a Palma, 25 graus a Formentera i 24 a Mahó. A Menorca bufarà amb intensitat moderada el vent de tramuntana i a la resta vent fluix. Les temperatures mínimes marcaran 20 graus a Formentera i 17 a Palma i a Mahó. És una informació d'AEMET.
1: Madrid ha estat la destinació preferida dels illencs per viatjar en aquest pont del Pilar. Aviva, l'agrupació empresarial d'agències de viatges de les Balears, ha registrat en general més desplaçaments enguany que l'any passat, tot i l'encariment dels preus dels bitllets d'avió i allotjaments. Els residents han optat sobretot per viatjar a la península, aprofitant del cap de setmana llarg. La capital ha estat l'opció més repetida, incentivada sobretot per la desfilada de la Hispanitat o els concerts de Shakira. Pedro Fiol, president de Viva.
3: Que viatjaran molt a la península, però on hi ha grans oportunitats ara és per viatjar a diferents indrets d'Europa i probablement perquè, com que és un pont nacional, aquest increment de preu no es tradueixen per igual quan viatjam a territori nacional que quan viatjam a territori europeu. A nivell familiar, és quan aquest pont té molta importància, sobretot en els més petits que se'n van cap a París, cap al parc de Disneyland.
1: Dins el territori espanyol serem més els residents que ens mourem cap a la península i no tant els peninsulars que ens visitaran, ja que un bitllet sense descompte de resident pot rondar els 500 o 600 euros, apunten des de Viva. Fora d'Espanya, els balears han optat per aprofitar i visitar ciutats italianes.
3: Destinacions en els països italians, és a dir, tot el que és Milà, Venècia, Roma, Nàpols, degut també suposa que a partir de 10 de novembre moltes rutes directes queden extingides i això fa que sigui l'última oportunitat per poder visitar Itàlia. No tant així, passarà amb altres aeroports, com pot ser Alemanya, Suïssa, Àustria, on mantenim millor connectivitat en Sirena.
1: Els aeroports de les illes operaran 5.165 vols, un 2,3% manco que del 9 al 12 d'octubre de l'any passat. I canviem de tema, parlem de política perquè comença una setmana decisiva prèvia a les eleccions del 29 de novembre. El proper divendres, 16 d'octubre, és la data màxima per comunicar les coalicions dels partits. Aquí a les illes, PSOE i Més negocien la possibilitat de presentar una candidatura conjunta al Senat a les quatre illes. Una estratègia electoral que seria nova a Mallorca, però no en el cas d'Eivissa i Menorca, on els partits d'esquerres ja han concorregut plegats al Senat. També s'estrenaria la fórmula a Formentera, que tria per primera vegada senador propi separat del d'Eivissa després de la reforma constitucional. La nostra comunitat, per tant, passarà de tenir 5 a 6 escons per sufragi directe a la Cambra Alta, després el Parlament en tria 2 més. I obrim plana de successos. La Policia Nacional ha detingut a Palma un empresari acusat d'explotació laboral i lesions a una treballadora d'un IOT que, segons va denunciar, només va cobrar 480 euros dels 17.500 que havia de percebre per 4 mesos de treball. Va ser la mateixa dona que va denunciar, ho dèiem, assegurant que les condicions laborals eren abusives i que alguns dies dormia manco de 4 hores perquè l'obligaven a fer tasques a l'embarcació. També va denunciar haver rebut un tracte degradant i agressions físiques. I hem de parlar de dos accidents de trànsit. Una dona de 57 anys ha resultat ferida lleu després de xocar amb un altre vehicle aquesta matinada a Formentera. Els serveis d'emergències l'han traslladada a l'Hospital de l'Illa. I la policia local de Palma investiga un conductor que triplicava la taxa d'alcohol permesa per xocar frontalment amb un altre cotxe on hi viatjava una dona amb els seus dos fills menors. L'home de 55 anys va provocar l'accident després de ficar-se en sentit contrari. Va ser el passat 3 d'octubre, a les 9 del vespre, al camí de Can Palau. La dona i els dos nins van ser traslladats a una clínica privada per una valoració mèdica. Solla aposta per una forma pionera i alternativa de desplaçament per al personal sanitari del centre de salut. Quan hagin de fer visites domiciliàries, ho faran amb bicicletes elèctriques. Una demanda dels mateixos treballadors que lamentaven que les visites es fessin amb retard per mort dels problemes de trànsit i la manca d'aparcament al municipi. Per tant, l'Ajuntament ha invertit 13.000 euros en comprar 5 bicicletes que arribaran abans que acabi l'any. Lluís Cerezo és regidor de Salut.
4: Serà útil durant tot l'any, perquè al final no és un tant una mesura contra els problemes de circulació, sinó que és més una proposta per la pròpia mobilitat dins el casc i dins el centre de Solla, que bueno, hi ha molt de carrers que no tenen estacionament i al final els desplaçaments eren dificultosos, després havien d'estacionar els vehicles fora de les cases.
1: Les embraran sobretot els infermers i, si és necessari i el transport funciona, l'Ajuntament està obert a comprar més bicicletes. I parlem ara d'una altra iniciativa, les línies del Parkinson, que compleix 3 anys. Un projecte artístic que tracta de retornar la il·lusió a les persones que pateixen aquest trastorn neurodegeneratiu crònic. Hem parlat amb Richard Douglas, qui ha trobat en la pintura una manera de dur la seva malaltia. Aina Escandell, bon dia.
5: Bon dia. Li van diagnosticar Parkinson als 50 anys. Va decidir processar l'impacte emocional de la malaltia amb la pintura. Diu que plasmar els paisatges de Mallorca manté viva la seva il·lusió i l'esperança.
6: Una de les coses que jo vi afectada con la enfermedad de Parkinson fue primero pues la parte emocional y luego la ilusión. El ser humano cuando se diagnostica una enfermedad como esta, pues pierde la ilusión y me di cuenta que había que recuperarla.
5: Des de l'inici ha volgut compartir la pintura amb altres persones a través del projecte Les línies del Parkinson. Aquesta iniciativa va néixer fa just 3 anys per donar visibilitat a aquesta malaltia que pateixen més de 2.000 persones a Menorca.
6: Netamente era para animar a las personas que tienen Parkinson, pero también ha servido para muchas personas que tienen otras enfermedades. Cuando hemos hecho exposiciones, pues una de las cosas que nos satisface mucho es que ayuda a más personas.
5: L'objectiu ara és ampliar el projecte per arribar a més gent amb un missatge clar. S'ha de trobar una font d'il·lusió. No cal que sigui la pintura.
6: Que no renuncie a perder la ilusión. Que haga lo que siempre ha soñado, que tenía la ilusión de hacer cualquier cosa, que la haga y que se anime a seguir adelante, que no se rinda.
1: Falten 20 minuts per les 2 de l'hora baixa, és el moment de repassar l'actualitat esportiva. Comencem amb futbol. Nova cita clau del Mallorca són Moix. Rep a les 6:30 avui a Las Palmas. Xisco Díaz, bon dia.
7: Bon dia. El Reial Mallorca vol tornar avui al camí de la victòria després de 2 partits sense aconseguir-ho, la derrota contra l'Almeria i l'empat a Girona, i per això haurà de rodar a partir de les 6:30 la Unió Deportiva Las Palmas, un equip pensat també com a mínim per competir per l'ascens a primera divisió, però que arriba molt marcat per les baixes, fins a 9, entre les quals se troben les de Sandro Gessé i també la del mallorquí Marvin Park, tot i que el conjunt canari recupera també els seus internacionals. El mateix succeeix amb el Mallorca, perquè ja ha entrat a la convocatòria tant Martin Valiant, que presumiblement tornarà a l'11 inicial, com Zito Lubumbo i també el porter Lucas Bergström. El Mallorca, que necessita els 3 punts per recuperar la confiança en si mateix i també per no perdre els llocs de play-off, ni tampoc els capdavanters de la classificació, l'Eibar i el Castelló, que són els que estan situats ara mateix en ascens directe.
1: Encara en futbol, la selecció espanyola femenina de futbol amb dues mallorquines, Lucía Corrales i Patrick Guijarro, van guanyar per 0-2 als Estats Units en el primer dels dos amistosos contra el país americà que disputaran de preparació per al Mundial del Brasil de l'any que ve. Al minut 3, Guijarro fica el primer dels dos gols de les espanyoles.
8: Con ventaja, con gol prácticamente al empezar el partido, siempre es algo bueno, siempre me dicen que pruebe y mira, por suerte ha entrado.
1: Recordem que Mariona Caldentey i Cata Coll no han estat convocades per lesió. Dimarts la selecció torna a jugar als Estats Units contra ells a Filadèlfia. En bàsquet de la Lliga Endesa, l'Azul Marino rep el Cadi La Seu. Les jugadores d'Alberto Antuña cercaran una tercera victòria que les mantengui invictes.
9: La semana ha ido muy bien, la gente está en muy buena dinámica, estamos felices, ¿no?, de los resultados que estamos sacando, pero sabemos que era un partido duro, sabemos que la SEU era un equipo complicado, que te lleva a ese nivel físico y de exigencia que tienes que estar bien para estar conectado en el partido, ¿no? Viene de dominar un partido contra Leganés ahí en casa.
1: Això serà a les 6 a Son Moix i avui, ara mateix, està jugant allà el Palmer, a la categoria de la primera FEB, està jugant contra el Zamora. El darrer quart, el Palmer guanya 66-59. El Fiwi, per la seva part, continua sense guanyar després de 3 partits de Lliga. Ahir va caure per 99-86 a la pista de l'Alimerca Oviedo. I en ciclisme, Enric Mas torna a pujar al podi. Ha quedat segon al Giro de Lombardia disputat ahir. I avui a la Cultura parlem dels guanyadors del Menorca Dogfest.
10: Cuando seas más mayor es cuando lo vas a ver y vas a decir...
1: Mal de madre, d'Irene Barqué, ha estat guardonat com a millor curtmetratge documental en la 8a edició del festival. El jurat ha reconegut la seva indagació poètica, les pors i els traumes que passen de generació en generació, el retrat delicat de la tensió entre les tradicions locals i les noves formes de viure i fer visible, amb sensibilitat i subtilesa, la forma com s'han naturalitzat i justificat la violència contra les dones a través del folklore i les tradicions ancestrals. La pel·lícula retrata Lita, una adolescent de 16 anys que ha temut les sargantanes des de petita. Cada estiu torna a la Gartera, un poble on les tradicions familiars tenen un pes profund i durant la celebració del Corpus Christi, mentre la seva padrina la vesteix, descobreix les arrels d'aquesta por.
11: Far Visuals presents a masterpiece by Jordi Nadal.
1: I el jurat també ha concedit el premi al millor curtmetratge documental de Balears a L'últim vaquer de Hollywood, de Jordi Nadal per ell, una obra que rescata la sorprenent història del mallorquí Joan Ribot, qui als anys 60 va emigrar als Estats Units i va acabar formant part del món de Hollywood.
12: De matinada em trucar, són el replà de l'escala.
1: I sentim de fons Maria del Mar Bonet, que avui tornarà a cantar al legendari Teatre Olímpia de París per recordar l'emblemàtic concert que va fer el 1975 al final de la dictadura franquista per reivindicar la llibertat. Un recital que tindrà darrere fons aquesta fita de la carrera de la cantant i compositora mallorquina i que també suposa la celebració dels seus 60 anys de trajectòria musical. Interpretarà temes que ja cantà el 75, com Què volen aquesta gent, que se'n diu de fons, i d'altres del seu darrer disc, L'aigua que no cansa.